0: Escuchas
1: Poniendo las Calles.
0: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
2: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà amb només prémer un botó. Contactes amb la policia local, però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
3: Què passa?
4: Res, un avís per a revisar la meua medicació.
3: Quina tranquil·litat.
4: Ja ho crec. Anem a passejar?
5: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
6: El 9 d'octubre Castelló retorna a les seues arrels, com de la festa a la véspera. El dia 8 a les 23:59 hores. No et perguis el castell de focs artificials que es llançarà des de l'Auditori i Palau de Congressos. Ja el dia gran, des de les 11:35 hores. Suma't a la cercavila dels moros d'Alqueria, els dolçainers i tabaleters de Castelló, l'Aljava i els cavallers de la Conquesta, que partirà des de l'estàtua del rei en Jaume I. I a les 12 del migdia, gaudeix del concert commemoratiu de la Banda Municipal de Castelló. Consulta la programació a castelló.es. Regidoria de Cultura, Ayuntamiento de Castelló.
0: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
7: El precio de los huevos escala más de un 12%. Y el gasoil ha subido lo mismo. Y peor que se va a poner. Claro, el bloqueo del estrecho de Hormuz sigue afectando a los precios y por eso tenemos la inflación en máximos de los últimos 3 años, con previsión de ir a más.
8: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
0: De lunes a viernes desde las 6.
9: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no lee?
0: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
10: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
0: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
10: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
11: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio.
0: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
10: Compatible con CarPlay y Android Auto.
12: Celebra el 9 d'octubre a Benicarló amb música, tradició i teatre. Dijous, 8 d'octubre a les 8, concert de la cantant Naina, una de les veus més innovadores de la música en València. I divendres 9 d'octubre a partir de les 11:30 tindrem la Cercavila, l'acte institucional, i a les 12:30 l'espectacle Rosa de Paper, en homenatge a Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benicarló.
0: Estàs escuchando les emissores COPE.